0: Finestres, Picos i Piràmides és el programa magazín de l'Abel Segura.
1: Això és Finestres, Picos i Piràmides. Es pot seguir en directe per les xarxes socials, en el Facebook meu particular, i el del programa, i el YouTube.